Pugui anar de Gerardac, que m'hius d'anar a Verdi. Com m'hius d'anar a Verdi ara? Ara el cul és d'anar a Verdi. Com m'hius d'anar a Verdi ara? Si d'aquí jo vaig a camp d'anar. D'aquí cul a balqui. Aga pa set que d'anar. I l'aga de balea, bachia. Da kam yo zana urde ji ji jawab ta samal da kawi na inte hi asan sawal de inte hi asan jawab de chamal de ji jawab tikra ko